checking out.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un previst de situació meteorològica de perill per calor intensa. L'onada de calor seria entre diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, segurament també dimecres. Ara bé, la categoria seria de 1/6 i també es preveu que aquest episodi d'onada de calor sigui especialment intens a les zones de l'interior de Catalunya i menys en el litoral, segons ha informat el Meteocat. Des de Protecció Civil de la Generalitat s'han publicat uns consells i recomanacions per evitar riscos amb la calor intensa.
2: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
0: A hores d'ara es manté aquest preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa que podria passar a ser un avís aquest cap de setmana. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
3: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
0: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
4: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. No entra dins l'article 170, es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
0: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
5: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa dos anys que, el juliol farà dos anys que van aprovar el darrer pressupost, ara porten aquest pressupost que de fet estarà al carrer si fa o no fa el mateix que el del 24, Tenint una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis. Ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema. Vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins, a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
0: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
6: Que los cubellens nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos, incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
0: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
3: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de recursos humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
0: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros. Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació. L'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament amb 2.000 euros per uns vessaments de cautxú provinent del camp de futbol que van anar a parar a la platja. El govern local defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres, però que el camp de futbol 7 del poliesportiu encara no té cap sistema d'aquesta mena. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Ràdio Cubelles, el consistori ha admès uns abocaments reiterats entre l'octubre del 2023 i el setembre del 2024 i ha acabat pagant una sanció de 2.000 euros imposada per l'ACA. Van ser almenys 6 episodis que van coincidir amb moments de pluja intensa. L'ACA i els agents rurals han determinat en els informes que el cautxú provenia del camp de futbol municipal i baixava pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja de la Mota, un circuit que ha admès l'Ajuntament. Els vessaments sancionats són concretament del 17 d'octubre del 2023, el 20 de gener, el 10 de març, el 23 d'abril, l'1 de maig i el 20 de setembre del 2024. El microgranulat va arribar a un punt de la platja que està tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals del setembre del 2024. El COS insta l'Ajuntament de Cubelles a prendre ràpidament mesures correctores per frenar aquests abocaments i per evitar la contaminació a l'ecosistema marí i a l'espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments constatats la tardor del 23 i durant el 2024, finalment l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir un expedient sancionador que s'ha resol ara amb la sanció, com dèiem, de 2.000 euros. L'ENS conclou que l'Ajuntament ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat el focus de contaminació. Els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, concretament el cautxú és un material que forma part de la gespa artificial del camp de futbol i que es filtrava aleshores pels embornals en moments de pluges intenses i baixava després pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja. Quan va tenir constància de la resolució i de la multa inicialment de 2.500 euros, l'Ajuntament va demanar acollir-se a un 20% de bonificació que preveu la llei per reconeixement de la responsabilitat. Per tant, com que l'Ajuntament va admetre el problema, l'import final de la multa ha estat 2.000 euros. El govern local, davant de tot, defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres pel cautxú després d'una inversió de 47.000 euros que està evitant els vessaments. Ara bé, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut també recentment en una entrevista al Canal Blau que el camp de futbol 7 del poliesportiu, que també té gespa artificial i microgranulat de cautxú, no disposa ara per ara de cap mena de filtració i que, per tant, s'haurà d'estudiar si des d'allà provindrien els vessaments nous que s'han detectat també aquest hivern passat.
7: Sembla que continua apareixent de tant en tant, i a part el que és misèria, però apareix, i bueno, doncs, potser ara hauríem de mirar l'altre camp que hi ha, que també entenc que funciona amb pèlets, i començar a valorar doncs, per on és que s'escola l'aigua d'aquell camp i tornar a començar amb el mateix procediment que hem fet amb el primer camp. A poc anirem tancant l'episodi. Com repeteixo, és un episodi, és una actuació extremadament lenta.
0: Un veí aquest 2026 ha tornat a denunciar que els vessaments de cautxú s'han repetit a la platja de la Mota, tot i que amb menys intensitat que el 2023. L'ACA remarca també que el microgranulat de cautxú representa un perill ambiental significatiu quan arriba al mar, segons paraules textuals, i apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. L'ENS de la Generalitat també afirma que els microgrànuls de cautxú alliberen contaminants químics com metalls pesants i compostos orgànics tòxics que poden afectar greument els ecosistemes i entrar a la cadena alimentària. Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'Agrupació de Valls Populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge covellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura covellenca i catalana, que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils.
8: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de Ràdio
3: amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Avui tenim el privilegi de conversar amb una persona que forma part de la història recent de Cubelles. Ens acompanya Josep Montaner i Ferrer. Benvingut, Josep.
5: Ben trobada.
4: I avui t'entrevistem perquè l'any 1967, quan el municipi tot just superava el miler d'habitants, es va obrir la primera farmàcia del poble, un servei que es convertiria en un punt de referència per diverses generacions de cubellencs i cubellenques. Hem de dir doncs, que recentment has estat homenatjat pel grup d'estudis cubellencs, Amics del Castell, per la teva trajectòria i també per la teva contribució a la vida del municipi. Josep Montaner, ets un farmacèutic, el primer, no? Però que has estat molt especial per moltes persones d'aquí de Cubelles i també has estat testimoni de la mateixa història de Cubelles al llarg d'aquestes 6 dècades doncs, com a figura també de confiança davant doncs, de la primera farmàcia de Cubelles. En tot cas, avui volem parlar dels inicis, dels canvis que ha viscut doncs, el municipi, de la teva professió com a farmacèutic, dels records, de les anècdotes que formen part d'aquesta història col·lectiva. Comencem pels inicis. En tot cas, quan arribes a Cubelles el 1967, què va ser el que més et va sorprendre de Cubelles?
5: Doncs jo coneixia Cubelles quan anava a la casa dels meus avis, que era una masia a Riudoms, i de tornant es veia amb el tren que passava per davant de la població, amb el que sempre sortia a l'estació de Cubelles, al fons es veia el campanar, no? I tot de camps. Un dia es va produir un canvi important que vaig veure que hi havia una gran avinguda des del tren fins des del campanar, no? Que és actualment el passeig Narcís Verdagí, no? Aquest va ser l'inici del canvi que després vaig constatar ja l'instal·lar-me a la farmàcia Cubelles. Després d'un estatge a Alemanya que va durar, que en principi pensava que seria una durada bé curta, però gràcies a les circumstàncies inherents a la professió i a la vida social, es va estendre per 5 anys, no? Acabat el temps, perquè cada cosa té el seu temps, i amb una entrevista que vaig tenir amb el doctor Miguel Benavent, que era propietari d'una farmàcia a Vilanova, em va dir, mira, i vist amb l'alcalde de Cubelles, el senyor Josep Maria Batet, queixant-se o anhelant que es posés una farmàcia aquí a la localitat perquè no en teníem i, clar, naturalment, suposava no tenir el servei de farmàcia de medicaments alhora i amb la celeritat adequada. I llavors, sabent això, vaig dir que va acabar l'etapa anterior de l'hospital, que estava a la farmàcia de l'hospital, i es va donar els passos convenients oficials prop del Col·legi de Farmacèutics per fer la instal·lació. Tenir la col·laboració inestimable del bon amic Josep Maria Roig, que em va ajudar a trobar un local adequat per poder instal·lar-me, no? Aviat es va resoldre la incògnita i es va

0: em vaig posar d'acord, era com que era un local de vivenda, doncs que posteriorment es va tenir que evacuar, doncs és el local comercial de farmàcia, doncs és el senyor Fontanals, doncs és a la font, doncs que ell treballava també amb ell com a constructor, es va produir, es va procurar, doncs és l'assentament de l'espai com a local de farmàcia, no? I d'aquesta manera es va iniciar, doncs, és la professió. Això va tenir lloc el 1967, el dia 2 d'agost, dia de Mare Déu dels Àngels, i amb la presència del senyor Batet, el metge que aleshores regentava la població, que era el doctor Huguet Pontava, Darius Huguet Pontava, amb el seu practicant, el practicant a l'ATS corresponent, amb i després amb l'assistència validant oficialment l'apertura oficial de la farmàcia, doncs és els inspectors farmacèutics municipals, els mateix Miquel Benavent, el senyor Manel Boix Comas, el senyor Rafael Àdica, Josep Maria Ferrer i després i amb la figura eclesiàstica amb el mossèn Jordi Fort, que doncs que va venir va venir a la farmàcia. Malauradament no tinc cap fotografia del moment, perquè no sé com va ser, però ningú va prendre una fotografia, la cosa ha quedat pues, a l'aire, no? Però va ser maco i a continuació doncs, es va iniciar doncs, l'activitat amb l'expectativa de dir, bueno, això és una casa de Pandora, veurem què passarà, perquè doncs, la població era molt escassa, 1.100 habitants i escaig, i dius, a veure com anirà, si podem desenvolupar la funció doncs d'una manera prou suficient com per poder doncs continuar. Efectivament, els principis varen ser molt austers i doncs és clar, però fruit també doncs de dels habitants que hi havia a la població i tal, no? Però bueno, però van ser profitors, van ser macos. El doctor Huguet doncs, passava doncs, a sentar, bueno, sovint per la farmàcia al migdia quan acabava les visites domiciliàries, perquè doncs, ell feia les visites amb bicicleta. A la tarda passava la visita a la seva consulta, a Bubí, que és la clínica rural, no? I bé, bueno, doncs parlàvem d'això, d'allò, de què passava aquell malalt d'una manera sense dinoms ni molt menys, no? I dels problemes que hi havia i de les guàrdies, que no s'acabaven mai, que sempre trucaven per les nits i tenien que llevar-se, doncs, tant ell, naturalment, primer ell i després jo. I bueno, són aquestes obligacions doncs, que comportava doncs, la professió. No? I així doncs, vam anar tirant doncs, bastants anys fins que bueno, van aparèixer noves... I va bé, al principi doncs es podia llegir el diari, podia doncs fer doncs altres històries, repassar coses del col·le i tal, però a poc a poc la població va anar creixent i doncs això va anar disminuint i vaig tenir que estar doncs molt més temps doncs a l'atenció del públic, no? Atenent les receptes i doncs bueno, al principi vaig tenir l'ajut dels meus pares, la meva mare doncs ajudava a embolicar doncs amb molta simpatia doncs els medicaments pels pacients, i el meu pare, que anava doncs sovint a Barcelona a buscar més subministres, que doncs, per una raó o una altra doncs no podia aconseguir doncs per les proveïdors habituals. I així vam anar passant doncs durant tot un temps prou important. Sí, bonic.
1: Recordem una mica també quan, clar, Cubelles no tenia cap farmàcia, ha estat la primera, no?
0: Sí.
1: La gent del poble, clar, es va fer una gran inauguració, pel que has explicat, no faltava ningú, no? I la gent del poble, clar, era una necessitat molt esperada, no? Com us van rebre, també?
0: Doncs és molt bé. Es va molt contents de disposar, doncs, de la farmàcia, de poder anar a la farmàcia i comprar la medicina corresponent. Abans tenien que recórrer amb el senyor Albet, que doncs és que els hi portés les receptes a una farmàcia de Vilanova i esperar doncs el seu retorn, i tot això demorava doncs és la presa de medicament corresponent i tal, no? I ara doncs, bueno, a partir d'aquest moment doncs ja ho tenien doncs de manera instantània i poder doncs aplicar-se la medicació. Això doncs va ser una gran satisfacció per poder-ho oferir, i al públic, tots els clients doncs molt contents. Des d'un principi, doncs, vaig estar molt ben rebut aquí a la població. Hi ha hagut un contacte de mútua simpatia i de amabilitat entre els uns i els altres, de comprensió. Sempre no hi ha hagut cap roce, que es diria, doncs, amb ningú. Tinc la sort, doncs, de poder-ho així anunciar. I d'aquesta manera es va anar desenvolupant. A poc a poc es va anar practicant, doncs, el que es diu l'atenció farmacèutica, que acompanya tot acte dispensatori amb la recepta corresponent. Secundes la recepta que el metge i la medicació que ha posat i recordes alguns aspectes de la presa, si doncs hi ha l'efecte secundari, en quin moment s'ha de prendre, quan s'ha de prendre, tenir en compte que això. O sigui, sempre secundant i augmentant, doncs, diguem-ne, l'acte dispensatori, doncs, de la medicina que el metge ha procurat. I això, doncs, es dona satisfacció perquè, bueno, aquella persona veus com va evolucionant, es cura la seva dolència i tant, no? En aquella època que no hi havia altre al cap, com actualment, doncs, es disposem, doncs, qualsevol aterrissada de les criatures i no criatures acudien naturalment a la farmàcia a curar-se i se'n van fer un tip de vegades, d'ocasions de fer cures d'urgència, bueno, ja ser relatives, entén, no? Però clar, si tens una criatura allà sagnant, doncs els pares se n'alarmen i de seguida tal, no? I vam tenir, doncs, això amb una funció bastant important durant tants anys. Després ja fins quan el CAP va estar en funcions, això ja va passar directament a les seves competències.
1: Sí. Has vist créixer Cubelles, eh? Sí, una Cubelles, sí. Que en aquella època, doncs, hi havia 1.100 habitants i una població que és molt gran, no? Avui dia, per tant, no sé quins són els canvis que consideres hi ha hagut més significatius, no? Perquè has pogut viure doncs, tota aquesta evolució, bé, no? que té el municipi.
0: Òbviament, doncs, és el poblament, doncs, és de la població, vull dir, dels habitants, l'augment de cases, que, doncs, és que van ser en camps, doncs, és, a poc a poc, doncs, han estat invadides, doncs, és com a fongs, doncs, és, amb habitacles, amb plantes i, com no, doncs, és amb blocs, no? El poble, naturalment, doncs, és el casc antic, doncs, s'ha mantingut més o menys bé. Veig que últimament s'han assentat alguns carrers del casc antic pròpiament dit, que fan molt, molt de goig i li dona molt de caràcter a la població. I per a més, bueno, les grans urbanitzacions que hi ha al redor de la població, doncs, han crescut també paral·lelament i han donat, doncs, una densitat poblacional i urbanística, doncs, és considerable. La platja és la mateixa, per sort això no ha canviat.
1: Sí.
0: Aquí a l'Onda no. Si he tret dels espigons, que molt bé que han procurat, doncs són unes grans platges, i a la part, doncs, és de la dreta del riu, de la riera, doncs, és que ha tingut un desenvolupament impressionant, fabulós, molt ben planificat, es veuen espais verds admirables que donen una estada de tots els habitacles circumdants molt agradable, molt bonic, molt ben per o sigui.
1: Parlem també una mica, Josep, sí, de l'esperit de proximitat, no? Cubelles, sí, sempre ha tingut aquest esperit, no?, de poble, sobretot a l'inici. Sí. Creus que s'ha mantingut, doncs, al llarg dels anys aquesta proximitat?
0: Doncs segueix encara, però bé, menys, perquè abans, naturalment, el desplaçament al nucli de població proper, més proper, doncs, i més important, Vilanova, doncs, sí que es produïa, però no hi havia els cotxes, que dius. No tenim el vehicle de transmissió com tenim ara. Ara tothom té els cotxes i les motos, que abans eren contadíssims les persones, les cases que tenien un cotxe, no? O una moto, a part del tren. El tren també, el trànsit, els horaris dels trens eren molt més espaiats i ara actualment cada mitja hora tens un tren, que és un gran privilegi. La gent es queixa molt de la renta i tal i qual, i sí que és veritat que hi ha moltes coses a millorar, com hem vist recentment, però bé, el servei de renta cada mitja hora pugui anar a Vilanova, Barcelona i cap a Tarragona, doncs és admirable. Jo trobo que és una cosa que tenim que posar en valor i estar molt agraïts al progrés que ha comportat per la població, no?
1: Parlem també d'aquesta... Ai, perdona.
0: No, i bueno, en quant a l'essència del poble, doncs sí, es manté bona part.
1: Sí. La relació entre la farmàcia, no? El farmacèutic i els veïns al llarg dels anys, com ha anat canviant? Perquè recordo doncs, que ens havies explicat en un altre estat aquí a Ràdio Cubelles aquesta relació que, també inclús de confiança, no? És a dir, la gent en aquella època tenia molta confiança al farmacèutic i hi havia molta proximitat, no?
0: Sí, i la segueix tenint. I més encara.
1: Sí.
0: I més encara perquè, bé, doncs... Bueno, actualment, doncs, clar, hi ha més informacions a nivell d'internet, no, doncs, és de que venen de constatar, doncs, aspectes que llegeixen, si són aplicables en el seu cas, si no, i bé, doncs, també tenim la sort, doncs, de tenir la meva filla, doncs, és la Montserrat Dada, doncs, que en sap molt, moltíssim, jo, doncs, naturalment col·laboro, i, doncs, i les altres persones de l'estaf de la farmàcia doncs, estan molt ben formades per poder respondre a moltes peticions de consell. Sí, el contacte segueix d'una manera intensa i no s'ha allunyat ni molt menys. Bé, doncs, és de la modernitat dels sistemes, doncs és no. Endavant.
1: Parlem també una mica de records, d'històries, no? Tornant una mica al passat, no? De totes sí. Les persones que han passat per la farmàcia. No sé, quina anècdota recordes amb més afecte que vulguis compartir avui aquí a la ràdio?
0: Com a anècdotes, doncs, és dues de ben tristes, que aquí em sembla que no se'n va parlar amb l'estada anterior, però sí que fan referència, doncs, és una que va ser un ofegament d'una noia, doncs, joveneta, doncs, a la platja d'aquí de Cubelles, que em van cridar tot a correcuita, doncs, que s'estava ofegant una noia que devia tenir, poder, 16 anys, per dir alguna cosa, i vaig córrer de seguida, cap allà baix, però, bueno, la vaig trobar allà a la sorra, li van practicar la respiració artificial, el massatge cardíac, llargament, però... lamentablement, aquella nena doncs, ja portava temps ofegada i doncs, no es va poder fer res. Una altra, aquella era una noia d'Extremadura, que els pares van excel·lentíssimes persones, van estar tan agraïdes que per almenys es va intentar fer alguna cosa per ella. I la van venir a casa a dir-ho. I aquí el Manel Milà, força conegut perquè era d'allà del poble de la família de molt de sempre, doncs també es va aixampar doncs, a casa seva doncs, manejant un aparell d'àudio i amb els peus mullats que tenia la piscina al costat i es va arrempar i es va electrocutar d'una manera tremenda. Es va fer també doncs, l'assistència de pràctica doncs, del massatge cardíac, la respiració i bueno, llargament i tal. Fins i tot va arribar el doctor Busquets, que llavors era doncs, el metge de titular de la població i en extremis li va administrar una intracardiacament l'adrenalina i no va haver resposta, lamentablement sí. I una tercera que sí que va tenir un moment d'èxit i n'estic content perquè bé, no? També era un diumenge a la tarda quan no hi ha res i rebo doncs el telèfon doncs, és d'una veu molt angoixada, molt cridant, doncs mira, Josep, senyor Josep, que tinc el meu marit, el senyor, el seguro, que es deia així, estès al llit que no respon i tal. I dic, què li ha passat? Doncs bé, no, li hem posat una injecció, el senyor Miguel, el practicant, li havia posat una injecció d'un antibiòtic. I llavors jo també amb la cosa, doncs vaig a procurar doncs, des de la farmàcia una injecció d'adrenalina per poder-li administrar perquè temia que pogués fer una anafilaxi. I així era, no? Li vaig posar-ho i cap de pocs moments doncs, va començar a reaccionar. Bueno, doncs va ser una immensa satisfacció de poder veure doncs, aquella persona que estava insensible, amb els ulls així mig oberts, mig a l'aire, i inconscient, sense rebre, doncs, poder doncs, recuperar la vida, va ser bonic. I no sabem mai com hauria acabat la cosa, però en principi doncs, va ser un acte molt gratificant. Sí.
1: Per tant, des de les cures més, allò sí. de posar allò, una cura a un nen, no? D'una ferita,
0: sí.
1: Perquè...
0: Com dèiem, doncs, era qüestió doncs, d'aigua i sabó, naturalment, sí. Aigua i sabó amb els senyors Gibarella, de les cotons, les gasses, i després una vegada es posàvem cintura d'allò, de les gasses estèrils, l'esparadrap, l'embenat, i després, segons l'entitat del problema, doncs es anaven al metge posteriorment, o bé simplement esperaven que les ferides cursessin d'una manera habitual i normal. Sí. Però això van ser moltíssimes
1: vegades,
0: moltíssimes,
1: no?
0: Moltíssimes. No.
1: Parlem també d'aquesta relació, aquesta confiança amb el farmacèutic i doncs, persones també que hagin passat per la farmàcia. Recordaves fa uns dies, no?, quan et vam entrevistar en un altre moment, no?, aquí a la ràdio, sí, parlaves de personalitats com Charlie Rivel o el mateix Josep Maria Flotats. Sí. Els recordaves, no?, aquesta relació a la farmàcia, sí, que havien entrat, no?
0: Senyalo que sí, que són les que recordo. Que recordo més vivament i més prominents poder també, perquè altres podem passar però desconeixent la seva personalitat, no? Però sí que els dos sí, naturalment amb el Charlie Rivel van tenir moltes xerrades, doncs és el que feien, amb la Paulina, sobretot també la seva filla, després que ens explicava les seves actuacions, la vam anar a veure doncs al circ que a Barcelona, tot el poble, o bueno, bona part del poble, i va ser maco. Era molt, molt xamant el senyor Charlie Rivel, i explicava doncs la seva secretària, la Alemanya, doncs és el que feia, deixava fer, no? I això estava bé. I el Josep Maria Flotats, clar, amb les seves arts interpretatives, amb el Cirano de Bergerac, també, que també molts d'aquí nosaltres la vam veure, i ponderàvem molt. Ell actualment segueix residint aquí, té un pis o l'habitatge corresponent, doncs hi ve tant. Molt agradable, molt maco.
1: Hi ha alguna història allò relacionada amb, no sé, algun veí, veïna, o bé amb alguna família d'aquí de Cubelles que t'hagi marcat especialment? Suposo que n'has viscut moltes,
0: sí,
1: històries.
0: Segurament,
1: però...
0: sí, d'una manera doncs, que són molt semblant, diria, però no d'una manera que m'hagi, diguem-ne, suposat doncs és un trauma emocional, per dir, doncs no ho recordo. No. Han estat dintre d'un ambient sempre ponderat i molt, molt sossegat. No hi havia una actuació traumàtica. No.
1: Durant molts anys, ho hem anat dient i repetint aquí l'entrevista, no? Has estat una persona de confiança per diverses, sí, generacions. Mm. Com es guanya aquesta confiança?
0: La confiança és actuant bé, amb humilitat, amb humanitat, posant-se al lloc de l'altra persona, en aquest cas del client, i procurant doncs donar el consol i estabilitat emocional a la persona doncs que està tractant. Seguretat, confiança amb el metge que li recomana, bueno, la seva medicació, i bueno, interessant-se per ell, pel seu cas. I això doncs es crea, és una actitud d'acció-reacció, que en física tu tens, per exemple, tu tires una pilota contra la paret, no?, i la paret retomba, no? Això és el principi, i la bola, la pilota retorna, no? Doncs hi ha una acció directa contra la paret i una acció inversa, doncs és de la paret cap a tu. Doncs això és el que s'ha produït aquí entre nosaltres, entre la població de Cubelles i això mateix. I doncs és jo i tota la meva família que estan integrats d'una manera voluntària doncs és amb l'acció doncs farmacèutica. I això ha estat el leitmotiv de la nostra actuació doncs és professional aquí a Cubelles. Sí. I estem contents perquè he pensat que ho hem fet bé, i amb honestitat i amb integritat. I això dona satisfacció.
1: Algun consell que hagis hagut de repetir sovint als teus, vaja, una mica clients, no?, la teva clientela? Podríem dir també a vegades pacients, no?, perquè en el moment que potser no hi havia,
0: sí,
1: metges, no?
0: Sí, bueno, ja l'he vist això, perquè el pacient és una prerrogativa del metge, no?
1: Sí.
0: El client és, diguem-ne, l'acció comercial, doncs, que és amb l'expedició d'un medicament, doncs, es compta amb una contraprestació. Bé, doncs,
1: Això, que si hi ha algun consell que hagis repetit sovint, doncs quan venien a la farmàcia, que et demanen,
0: sí,
1: també, doncs això, opinió sobre, doncs mira,
0: sí,
1: passa això, el que sigui, no?
0: Sí, bé, no. Bueno, consells, doncs, és d'higiene personal i prevenció de la salut. Naturalment, doncs, és el que el comportament davant de diferents aspectes de la vida, de cada dia, per anar a dormir, al menjar, a la taula, sobretot la taula, doncs és no menjar més de la compte, menjar proporcionalment, i no sortir sempre amb gana, i doncs tenir doncs espais de convivència pacífica i serena doncs a casa, per poder tenir després un bon descans, i això s'ha prodigat amb freqüència, amb freqüència moltes persones quan necessiten. Ara actualment teníem la gran problemàtica de la tecnologia a través dels mòbils, de les tabletes, dels ordinadors, i a més, i tot el que hi hagi, doncs, és, i de les xarxes socials, que bé, que això hi ha un pastif en tot. Això sí que, doncs, sí, que la gent estigui pendent de les xarxes, que no estigui pendent dels seus pares, dels seus germans i tal, i que estiguin allà enfocats tots els allà, això em dona molta pena.
1: Què has après tu de les persones que han passat durant tots aquests anys, que portes més de 60 al capdavant doncs, de la farmàcia Cubelles? Sí. Què has après de tota aquesta gent que ha passat doncs també per la farmàcia?
0: De la bondat de la immensa part de totes les persones, de la bondat i de la humanitat que tenen tu, i de la confiança que posen en tu, i bé, que com deia abans tu, doncs es repliques amb la mateixa manera. Sí. I això, doncs, és, en definitiva, és fer les coses ben fetes. No és més difícil que això.
1: Parlem també una mica del que ha significat, no? Doncs com a saga familiar, no? Que segueix la farmàcia, sí, aquí, aquesta, sí, continuïtat. Què ha significat per tu també compartir aquest projecte amb la teva dona, les teves filles, no sé, d'elles, inclús la teva mare, clar, no? Que veniu,
0: sí,
1: doncs,
0: que sí, sí, va ser una època, doncs, primera i limitada, no? Amb el temps també, però bueno, i després sí que s'hi va incorporar l'Anna, la meva dona, doncs és que amb també molta eficàcia, perquè ella en sap molt, tenia a més també una gran fluència en idiomes, té una facultat impressionant, doncs, d'aprendre els idiomes, doncs és així que el segon any d'estar aquí, ella ja parlava el català com ara, no està parlant, però només en 2 anys, i amb la peculiaritat important de sense accent, o sigui, jo parlava un català ja perfecte. I doncs, però bueno, ella té una agudesa musical superior, i això, doncs, l'ha ajudat molt amb els idiomes, ara, per exemple, doncs, segueixi els missatges o emissions en italià, en francès, naturalment l'anglès, per descomptat, i el seu idioma alemany, però naturalment idioma matern, no? Però ella s'ha fet el català, l'idioma, doncs, segon idioma de la seva vida. I a Catalunya, la seva pàtria també, la seva, no? S'ha integrat perfectament i li agrada Catalunya. Li agrada molt, sí.
1: Bueno, quin valor més tens tu, no? Sobre aquesta professió, no? De dir que vaja, la vocació de ser farmacèutic per tu, quin valor té? De cara a les futures generacions, aquesta continuïtat, no?
0: Bueno, és imprescindible perquè la deontologia, doncs, és, sanitària, mèdica, doncs, es procura que la malaltia estigui diagnosticada i tractada pel metge, i després, naturalment, hi ha la part medicamentosa, que, doncs, és que està vinculada, doncs, a la farmàcia, i això és un eix, doncs, és... bueno, que ha existit sempre, abans era més ajuntat per dir alguna cosa, però ara, doncs, està més separat, cadascú amb la seva funció. I bueno, com que malauradament les persones necessitem ajuda, que diem que caiem en malalties i necessitem, doncs, la cura, doncs, si la cura i la prevenció, doncs, això té que persistir, perquè, per tant, la intel·ligència artificial no ens garanteix una salut impertèrrita a través del temps, sense més.
1: A favor o en contra de la intel·ligència artificial, per això? Creus que és
0: a favor,
1: positiu?
0: Però moderada i reglamentada. La cosa té un potencial tan enorme que, doncs, cal que els estats intervinguin d'una manera contundent i eficaç a fi d'evitar grans mals que poden ser grandiosos. Sí.
1: Trobes a faltar alguna aplicació farmacèutica que s'utilitzés abans i que potser avui, doncs, ja no... Ja, diguem que ha passat a la història. Clar, perquè abans fèieu molts medicaments també manuals, no? Avui en dia,
0: sí,
1: doncs,
0: sí que
1: el farmacèutic,
0: sí,
1: preparava, no? No sé si avui en dia tot això
0: ara
1: ja ha canviat.
0: Ara també encara, però està més vinculat a la... Per almenys a la farmàcia comunitària, que es diu que és la comunitat, a la farmàcia dels pobles. A la farmàcia hospitalària, doncs sí que es fan, doncs, les altres formes farmacèutiques, com els comprimits, els injectables, les solucions, les càpsules, tot això es feia, perquè jo ho feia quan estava a la farmàcia d'un hospital militar d'Alemanya durant 5 anys, doncs ho vaig fer constantment, contínuament. I aquí també al principi també, però després posteriorment això ja es va anar acabant. Sí que el progrés ha anat amb un desenvolupament exponencial, de manera que avui dia amb la introducció ja a principis d'aquest segle, del segle XX, doncs és dels anticossos monoclonals. I ara últimament amb la introducció de la medicina personalitzada a través de la immunologia, doncs el canvi és brutal. Una cosa és molt esperançadora perquè moltes malalties que no tenen actualment cura, doncs es pronuncia un gran horitzó favorable de que tinguin cura gràcies a aquests procediments que són d'alta tecnologia, gràcies a la biologia, gràcies a la clínica, gràcies a l'alta tecnologia doncs, que puguem disposar actualment. I això la indústria farmacèutica, els equips d'investigació dels hospitals doncs s'han procurat una explosió d'aventura de medicació, doncs, per exemple, sobretot contra el càncer, d'una manera admirable. Admirable, certament.
1: Sí, parlem també d'anècdotes una mica també allò anecdòtiques, però també algunes també divertides. La farmàcia, parlaves, no?, com havia estat la inauguració, però al llarg dels anys també va anar creixent, no?, fins a arribar a ser una òptica. Vau viure també una època en la qual doncs, vau ampliar la farmàcia, van haver unes obres i estar al costat del castell també us vau trobar, no?, amb aquelles troballes arqueològiques. Com ho recordes, això, també?
0: Bé, doncs és amb expectació i amb enigma, doncs depèn com es anirà desenvolupant, perquè de moment naturalment es va paralitzar. Vam tenir la sort que es va tenir amb el que actualment és l'òptica, doncs es va poder instal·lar allà doncs és la farmàcia. Vam fer un trasllat provisional, doncs és la farmàcia i tal, amb un espai molt més limitat que vam secundar i vam complementar amb l'espai de dalt de vivenda, amb un opes al passadís, doncs amb les estanteries corresponents, i d'aquesta manera doncs es va durar doncs aproximadament uns 2 anys que doncs es va tenir les obres doncs d'arqueologia que es van curar. Era una cosa previsible perquè doncs ja havia hagut indicis de que doncs allò podia tenir doncs unes restes arqueològiques encara, ara recentment han sortit, han continuat sortint, sí. I bueno, els que van sortir Sitges, van ser els murs ibèrics i sobretot els romans, molt bonics. A la part d'això es va documentar del tot, perquè a l'hora de la veritat doncs és les autoritats del ministeri van considerar que, malgrat doncs, que es van proposar doncs, actuacions per poder conservar una part d'elles, doncs, com que el projecte que teníem elaborat amb l'arquitecte, doncs, aquell espai doncs, no estava destinat al laboratori, doncs, clar, es va sobreseir, es va documentar tot, o sigui, la Diputació té tota, això està en funció de la Diputació, té tota la documentació de totes les imatges doncs, que es van anar desvetllant amb el procés d'arqueològic i disposem de les restes que hi va haver, que tampoc no gaires, val a dir que no moltes, i no el Ministeri no va considerar suficient com per poder-ho doncs, es mantenir així obert i es va donar la llicència per continuar l'obra.
1: Bé, devia ser en aquell moment per això una mica de dir, ostres, ara m'aturen les obres, no?
0: Sí, sí.
1: Sort que al final doncs, no tenien el valor, no?
0: I no era suficient, perquè bueno, això, totes les coses són relatives, no? Però bueno, a ulls doncs, del Ministeri doncs, no es va considerar suficient i llavors doncs, es va donar el permís per continuar l'obra. Però sí, va haver un temps d'incertesa.
1: Sí, sí.
0: Certament que sí.
1: Alguna altra anècdota divertida, no sé, abans de passar ja a l'últim apartat per parlar també de l'homenatge, no sé si recordes alguna altra cosa allò divertida que vulguis compartir, alguna, no sé, conversa o vivència, no?, de fets a Cubelles relacionades amb la farmàcia, que ara et vingui al cap?
0: Sí, bé, doncs ja recentment no. A l'inici, doncs sí que, diguem-ne, la cultura era més escassa i les persones, doncs, que tampoc, moltes, molt, moltes, algunes, doncs no sabien llegir ni escriure, doncs esclar, confonien les paraules, els termes, i ens feia doncs somriure tots, no? Però sí.
1: A l'hora de demanar algun medicament, vol dir?
0: Sí, un simpatològic, un simpatiu, per comptes de fisiològic, una cosa semblant. Sí,
1: sí. Sí.
0: Però no moltes, la veritat que no moltes, sí.
1: Doncs anem a la part final d'aquesta entrevista, parlant una mica també del que has sentit, no? El rebre aquest homenatge per part dels Amics del Castell, doncs que han posat en valor la teva tasca, també més de 60 anys, no? Podríem dir, al capdavant d'una farmàcia, tota la feina, no?, que ha significat també el posar en valor, no?, aquesta confecció,
0: sí,
1: el cervell.
0: Doncs jo reconec que estic molt agraït, molt reconegut, doncs, de que s'hagi pensat en mi, doncs, en fer-me aquest homenatge o reconeixement públic. N'estic molt, molt gran... Sí, estic content perquè la labor que s'ha fet durant tants anys, que no són pocs, doncs és, i d'una manera molt sacrificada en molts aspectes, perquè, clar, tornant a l'anterior, quan hi havia les guàrdies, doncs et trucaven a les nits dues, tres vegades. L'endemà tenies que començar a seguir la veu, tenies que fer les fórmules, tenies que fer les pràctiques de cada dia, la dispersió de cada dia, i anaves estressat. Venen les criatures i, doncs, clar, amb poques hores de son, doncs això suposava, doncs, per veritat, un bon sacrifici, perquè això va durar molts, molts anys, tant a nosaltres com amb els metges, perquè la cosa anava a parts iguales. I això va ser que ha donat un fruit, i la nostra activitat vers la societat, doncs, ens complau que ha estat positiva, ha estat bona, i això, doncs, ens realitza com a persones.
1: Sí. Per tant, doncs, per tu aquest reconeixement deu significar molt, no?, que el poble, l'entitat, els Amics del Castell,
0: sí,
1: reconeguin aquesta trajectòria,
0: sí,
1: no?,
0: sí,
1: de,
0: sí,
1: quasi 60 anys.
0: Sí, sí. Certament que sí, perquè bé, no? Bueno, hem tingut a bé, doncs,
1: dels
0: Amics del Castell, doncs, s'han tingut a bé fer-m'ho, i no, repeteixo, doncs, és molt aguit el poble mateix, perquè bé, està bé que es faci. I amb retruc puc dir també, doncs, que m'agrada, doncs, elevar la funció social que està desenvolupant els Amics del Castell, reconeguent, doncs, no el meu en propietat, sinó tot el dels altres, i col·laborant amb la inculturització, doncs, de la població, donant a conèixer, doncs, les realitats històriques, geogràfiques, culturals, de llengua, doncs, a través, doncs, de conferències, viatges, i, doncs, tot això, doncs, que... I tot això, ajuntant, doncs, hi ha un clima, doncs, favorable, ajuntant molta gent, doncs, i fomentant la germanor de tot un bon sector de la població, que està elevat per tothom i està en creixenda, no? Perquè cada dia, doncs, hi ha més membres i es fan més actes. Vull dir, una felicitació, doncs, no ho dic per mi, sinó per la seva funció social que està integrant. No tots els pobles tenen la sort de tenir-ho. O sigui que una gran satisfacció, una gran felicitació per la Junta dels Amics del Castell.
1: Molt bé, quan mires enrere, Josep, gairebé 60 anys de trajectòria, doncs, aquí a Cubelles, de què et sents més orgullós? Si haguessis d'acabar amb una conclusió, de què més, del que més et sents orgullós, què seria?
0: Bé, d'haver fet la meva actuació sempre bé a favor del pacient, del malalt, del client. D'això em sento.
1: Doncs d'aquesta manera nosaltres que posem el punt i final a l'entrevista. Josep Muntaner, moltes gràcies i moltes felicitats.
0: Moltes gràcies també a tu per la teva entrevista.
1: Fins una altra.
0: Vinga, fins
1: moltes
0: una
1: felicitats.
0: Altra. Gràcies, bon dia.
1: Doncs aquí deixem aquesta entrevista audiovisual avui amb el Josep Muntaner, homenatjat pel grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell per aquests gairebé 60 anys de trajectòria.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Començarem el programa d'avui amb les tres sardanes guanyadores de les tres categories dels Premis Preludi a la seva primera edició, que substitueixen el concurs de sardana de l'any. Seran interpretades per la cobla La Principal del Llobregat. Doncs comencem amb la categoria musical, equivalent a l'anterior Premi de la Crítica. La sardana guanyadora és Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet, que va dedicar al seu company de cobla, Josep Antoni Sánchez.

Era un títol amb dedicatòria d'amistat, Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet. Tot seguit, la sardana guanyadora de la categoria musical jove, País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado.

Hem escoltat País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado. A continuació, escoltarem la sardana guanyadora de la categoria Audiència, equivalent a l'anterior Premi Popular, que ha estat per Galanesa, de la compositora Anna Bat i Gils.

A continuació, escoltarem una bonica sardana del 2024 del músic i compositor Enric Ortí, Maria Rosa, dedicada a un membre de l'agrupació sardanista de Calafell i que va ser finalista sardana de l'any. La interpretarà la Cobla Sant Jordi.

0: Era la Cobla Sant Jordi amb una sardana del seu primer tenora, Enric Ortí, Maria Rosa.
1: La part central del programa la dedicarem al compositor, director i mestre Flavi Olaire, Jordi León. Hem fet una selecció de sardanes d'un CD monogràfic al seu volum número 3, enregistrat amb la Cobla Sant Jordi, amb la direcció del mateix Jordi León. Comencem aquesta selecció amb una composició de 1993, titulada Sant Jordi. L'autor la va dedicar a la Cobla, de la qual ha estat director en dues etapes.

Era la Cobla Sant Jordi amb la sardana amb el seu mateix nom, Sant Jordi, de Jordi León, estrenada amb motiu del desè aniversari de la Cobla. A continuació tenim aquesta mateixa formació amb una sardana de joventut del 1972, La petita princesa, amb parts significatives de flabiol que són a càrrec del solista Xavier Torrent.

Hem escoltat La petita princesa, una sardana de Jordi León, que és una carinyosa dedicatòria al compositor a qui va ser la seva esposa. Continuem amb aquest compositor, ara amb una dedicatòria del 2021, als amics de la sardana de Sant Feliu de Guíxols. Guíxols, Guíxols.

era la Copla Sant Jordi amb Guíxols, Guíxols, una peça de Jordi León estrenada amb motiu de la capitalitat de la sardana de Sant Feliu de Guíxols. Seguim amb la mateixa copla i compositor, ara amb una obra del 2022, Sardanistes al CEP, estrenada a l'Aplec de Santa Coloma de Gramenet i dedicada al 75è aniversari de l'entitat Amics de la Sardana de la ciutat. És una secció del Centre Excursionista Puig Castellà. Són les sigles del títol.

Acabem d'escoltar una sardana dedicada a l'entitat sardanista de Santa Coloma de Gramenet, Sardanistes al CEP, de Jordi León. I amb la Copla Sant Jordi, una obra estrenada el 2023 a Vilafranca del Penedès, dedicada a qui va ser durant molts anys presidenta de l'entitat sardanista, la Dolors de Vilafranca.

Hem escoltat la Dolors de Vilafranca, una dedicatòria de Jordi León al sardanisme de la capital de l'Alt Penedès. Tot seguit, una sardana estrenada en un concert a Sitges el 2024, dedicada a la parella del compositor, Ocells retrobats.

Era la cobla Sant Jordi amb un bonic i poètic títol de Jordi León, Ocells retrobats. I tancarem aquesta selecció de sardanes de Jordi León amb la cobla Sant Jordi amb una sardana dedicada a un membre de l'entitat sardanista de Santa Coloma de Gramenet com a obsequi dels seus fills pel seu 80è aniversari, l'Andreu de Gramenet.

Acabem d'escoltar la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, amb l'Andreu de Gramenet, un títol dedicat a Andreu García, vicepresident dels Amics de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet.

Amics, oients i sardanistes, acaba el nostre temps i hem d'acomiadar el programa. Avui hem escoltat les sardanes guanyadores de la primera edició dels Premis Preludi i una selecció d'obres del compositor Jordi León del seu tercer volum publicat, dirigint ell mateix la Copla Sant Jordi. Confiem que aquesta selecció hagi sigut del vostre gust i que ens continueu acompanyant els caps de setmana a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la nostra estimada música de cobla.

El 20 de juny se celebra el Dia Universal de la Sardana. Som Sardana ha organitzat l'acte central aquest mateix dissabte al Parc d'Atraccions del Tibidabo. Aquesta celebració comptarà amb la participació del meteoròleg i divulgador Tomàs Molina, que és l'autor del manifest del Dia Universal de la Sardana 2026 i també el llegirà durant la jornada. La sardana protagonista unitària d'enguany és Petita Ofrena, de Francesc Masrós, que s'ha escollit coincidint amb el 125è aniversari del naixement del compositor. Per aquest motiu, per cloure el programa, escoltarem aquesta composició de Francesc Masrós que s'interpretarà arreu de Catalunya a les diferents ballades i actes sardanistes. Ara ens l'oferirà la cobla Pare Manyanet. Bon cap de setmana i a reveure!

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Començarem el programa d'avui amb les tres sardanes guanyadores de les tres categories dels Premis Preludi a la seva primera edició, que substitueixen el concurs de sardana de l'any. Seran interpretades per la cobla La Principal del Llobregat. Doncs comencem amb la categoria musical, equivalent a l'anterior Premi de la Crítica. La sardana guanyadora és Quan no es troben les paraules, de Joan Droguet, que va dedicar al seu company de cobla, Josep Antoni Sánchez.

Era un títol amb dedicatòria d'amistat, Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet. Tot seguit, la sardana guanyadora de la categoria musical jove, País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado.

hem escoltat País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado. A continuació, escoltarem la sardana guanyadora de la categoria Audiència, equivalent a l'anterior Premi Popular, que ha estat per Galanesa, de la compositora Anna Bat i Gils.

A continuació, escoltarem una bonica sardana del 2024 del músic i compositor Enric Ortí, Maria Rosa, dedicada a un membre de l'agrupació sardanista de Calafell i que va ser finalista sardana de l'any. La interpretarà la Cobla Sant Jordi.

0: Era la Cobla Sant Jordi amb una sardana del seu primer tenora, Enric Ortí. Maria Rosa.
1: La part central del programa la dedicarem al compositor, director i mestre Flavi Olaire, Jordi León. Hem fet una selecció de sardanes d'un CD monogràfic al seu volum número 3, enregistrat amb la Cobla Sant Jordi, amb la direcció del mateix Jordi León. Comencem aquesta selecció amb una composició de 1993, titulada Sant Jordi. L'autor la va dedicar a la Cobla, de la qual ha estat director en dues etapes.

de Jordi León, estrenada amb motiu del 10è aniversari de la Cobla. A continuació tenim aquesta mateixa formació amb una sardana de joventut del 1972, La Petita, amb parts significatives de Flabiol, que són a càrrec del solista Xavier Torrent.

Hem escoltat La petita princesa, una sardana de Jordi León, que és una carinyosa dedicatòria al compositor a qui va ser la seva esposa. Continuem amb aquest compositor, ara amb una dedicatòria del 2021, als amics de la sardana de Sant Feliu de Guíxols. Guíxols, Guíxols.

Era la Cobla Sant Jordi amb Guíxols, Guíxols, una peça de Jordi León estrenada amb motiu de la capitalitat de la sardana de Sant Feliu de Guíxols. Seguim amb la mateixa cobla i compositor, ara amb una obra del 2022, Sardanistes al CEP, estrenada a l'Aplec de Santa Coloma de Gramenet i dedicada al 75è aniversari de l'entitat Amics de la Sardana de la ciutat. És una secció del Centre Excursionista Puig Castellà. Són les sigles del títol.

Acabem d'escoltar una sardana dedicada a l'entitat sardanista de Santa Coloma de Gramenet, Sardanistes al CEP, de Jordi León. I amb la Copa Sant Jordi, una obra estrenada del 2023 a Vilafranca del Penedès, dedicada a qui va ser durant molts anys presidenta de l'entitat sardanista, la Dolors de Vilafranca.

Hem escoltat La Dolors de Vilafranca, una dedicatòria de Jordi León al sardanisme de la capital de l'Alt Penedès. Tot seguit, una sardana estrenada en un concert a Sitges el 2024, dedicada a la parella del compositor, Ocells retrobats.

Era la cobla Sant Jordi amb un bonic i poètic títol de Jordi León, Ocells retrobats. I tancarem aquesta selecció de sardanes de Jordi León amb la cobla Sant Jordi amb una sardana dedicada a un membre de l'entitat sardanista de Santa Coloma de Gramenet com a obsequi dels seus fills pel seu 80è aniversari, l'Andreu de Gramenet.

Acabem d'escoltar la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona amb l'Andreu de Gramenet, un títol dedicat a Andreu García, vicepresident dels Amics de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet.

Amics, oients i sardanistes, acaba el nostre temps i hem d'acomiadar el programa. Avui hem escoltat les sardanes guanyadores de la primera edició dels Premis Preludi i una selecció d'obres del compositor Jordi León del seu tercer volum publicat, dirigint ell mateix la Copla Sant Jordi. Confiem que aquesta selecció hagi sigut del vostre gust i que ens continueu acompanyant els caps de setmana a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la nostra estimada música de Copla.

El 20 de juny se celebra el Dia Universal de la Sardana. Som Sardana ha organitzat l'acte central aquest mateix dissabte al Parc d'Atraccions del Tibidabo. Aquesta celebració comptarà amb la participació del meteoròleg i divulgador Tomàs Molina, que és l'autor del manifest del Dia Universal de la Sardana 2026 i també el llegirà durant la jornada. La sardana protagonista unitària d'enguany és Petita Ofrena, de Francesc Masrós, que s'ha escollit coincidint amb el 125è aniversari del naixement del compositor. Per aquest motiu, per cloure el programa, escoltarem aquesta composició de Francesc Masrós que s'interpretarà arreu de Catalunya a les diferents ballades i actes sardanistes. Ara ens l'oferirà la cobla Pare Manyanet. Bon cap de setmana i a reveure!

A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, gent avessada que no us deixeu arrossegar per les mediocres corrents imperants i que, en canvi, sou capaços de discernir i escollir quina és la música que voleu escoltar. Salutacions i abraçades de Belén Losada portant saviesa i temprança i d'un servidor davant del micròfon, gent avessada, almenys, a l'hora de seleccionar músiques fantàstiques que us complaguin durant les dues pròximes hores. Anem avui amb una edició de gran varietat estilística que començarà a Bèlgica amb el nou àlbum d'una formidable brass band. Tot seguit viatjarem a Finlàndia amb el cinquè àlbum en solitari d'un artista ben creatiu que domina l'acordió i el camp de gola. A la secció multiusos, tres presentacions discogràfiques ben xules i diverses. Des del Marroc, fusió de sons berbers i contemporanis. Des del Quebec, la nova obra d'una aclamada banda de folk autòcton d'avantguarda. I encara des del Quebec, el disc d'un grup cosmopolita de cúmbia d'aromes puncarres. Per acabar l'edició en clau mediterrània, anirem a Sardenya i gaudirem amb la unió del músic més agosarat de l'illa i d'un curt polifònic masculí tradicional. Comencem, doncs, a la ciutat belga de Gant amb un àlbum fenomenal que vam rebre setmanes enrere, però que no es podia difondre fins ara. Ja frisàvem fa temps per presentar-vos Crank Up the Pressure, un treball discogràfic de Brass Matars, sensacional banda de vents que remena amb mestria peces pròpies de múltiples influències com les tres que sonaran sense pausa d'aquí a uns instants, Crank Up the Pressure, Fisticuffs i Ocular Phenomenon.

Brass Matas és una banda de música steampunk de 18 membres, com dèiem abans, procedents de la ciutat belga de Gant, que combina l'espectacle teatral amb l'energia musical crua, amb una barreja única de ritmes de Nova Orleans, vibracions balcàniques, funk, drum and bass i ritmes contundents, creant els seus èxits de banda de música característics, composicions ballables i d'alta energia que captiven qualsevol públic més enllà de quin sigui el seu gènere favorit. Coneguts ja a bona part d'Europa pels seus espectacles en directe explosius i plens de color i el seu singular vestuari, Brass Matas ofereix més que un simple concert. Cada actuació és un viatge festiu i teatral on la música, la performance i la narrativa immersiva conflueixen. El cert és que escoltant les agitades peces de Crank Up the Pressure ens venen moltíssimes ganes de veure'ls i escoltar-los en directe, que pel que hem copsat és un dels seus principals talents. Si no anem errats, són ja 11 els anys que porten Brass Matas donant canya pels escenaris i el que tenim entre mans és el seu tercer àlbum, un disc sensacional del qual gaudirem tot seguit amb l'audició d'altres tres perles: Clockwork Concerto, Puppet Play i Walk the Plank.

Tornem avui a contrades finlandeses, en aquesta ocasió amb un àlbum ben singular i agosarat, Haitari Marinadi, cinquè disc en solitari d'un extraordinari acordionista, Antipa Alanen, que, a més, és també ben talentós amb el cant de gola, aquell estil de cant hipnòtic propi dels mongols i d'altres pobles propers, que també té certes connexions atàviques amb el joik, l'estil de cant tradicional del poble sami del nord dels països nòrdics. Ja de per si, aquests ingredients són prometedors, però és que, a més, Antipa Alanen posseix una gran creativitat a l'hora de composar les seves cançons i també a la d'incorporar arranjaments contemporanis que embolcallen la seva veu profunda i inconfusible i el so del seu acordió. De tot plegat sorgeix un repertori de 10 peces entre les quals en trobem de descaradament avantguardistes i d'altres amb un esperit més orgànic i pausat. En ambdós casos, amb el transfons que Alanen manté des de sempre i en el qual la natura n'és l'eix principal. Anem amb l'audició consecutiva de les 4 primeres i formidables peces de Haitari Marinadi, el nou disc del genial músic finlandès Antipa Alanen, un d'aquells que podríem dir que menja la part de la resta, Ikibana, Takatuka, Aerobiki i Kilsikankuka.

0: tässä pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassaakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa.
1: Haitari Maridadi, vet aquí el cinquè àlbum en solitari del compositor, cantant de gola i acordionista finlandès Antti Paalanen, considerat en bona part del món com a músic de culte, que sempre ha treballat al marge del soroll. Cal dir, però, que Paalanen ha estat recentment a prop de fer un salt a nivell de popularitat molt més enllà del públic aficionat als sons d'inspiració tradicional. Resulta que amb el tema Taka Tuka, el segon dels quatre que acabem d'escoltar, Antti es va presentar al concurs televisiu finlandès que havia de determinar quin o quin artista del país els havia de representar en el Festival d'Eurovisió, tan popular com que es pos, al nostre entendre. Hauria de ser ell mateix qui digués si el fet de quedar segon en aquest concurs i no anar a Eurovisió ha estat una sort o un inconvenient. Mai no se sap. Però, en tot cas, nosaltres, que no veiem la música només des del punt de vista del públic, estem encantats d'haver descobert, encara que sigui, d'haver-lo descobert, encara que sigui quan Paalanen ja té una edat. Tant la seva música flipant com la persona i el personatge que s'hi atrinxera enrere unes composicions sensacionals interpretades amb tanta mestria com amor. Us deixem uns minuts amb altres tres perles de Haitari Marinadi, el nou disc del bergat i singular Antti Paalanen, a la Villa Maia, Illan Baan Kaiman i Ai Ai Ai.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Arriba el moment de la nostra secció Multiusos, un temps que en aquesta edició de més enllà número 927 continuarà sent ben variat i mantenint, com en la resta del programa, la fusió com a eix principal. Anem ara al Marroc, més concretament al sud del país, a la localitat costera de Mirleft, no massa llunyana de la ciutat d'Agadir. La presència berber en aquella zona del país a la Huita és important i, és clar, determina molt les expressions musicals d'inspiració tradicional. Tenim entre mans el mitja durada de Anouak amb d'aquell Chilling Medley, un treball d'Argan amb The Casbah Rockers, experimentada formació amb més de 3 dècades d'història, que ja en la seva arrencada, amb el seu primer àlbum editat l'any 1996, va posicionar-se com una de les bandes més interessants i aplaudides en el panorama del rock del desert. L'EP de Anouak amb d'aquell Chilling Medley, de fet, recull algunes peces de Berberism, aquell debut d'Argan amb The Casbah Rockers de fa 3 dècades, i les reinterpreta amb tocs electrònics i de música tens. Un exercici de renovació que posa al dia el so original de la formació marroquina. Us deixem amb 3 estupendes peces del nou EP d'Argan and the Casbah Rockers, amb d'aquell Anouak i Chilling.

Marxem ara cap al Quebec per gaudir durant una estoneta amb Sir Lamem Longueur d'Onde, el nou i flamant àlbum de Mélissande, una de les veus més aplaudides en el panorama musical francòfon del Canadà, que amb aquesta nova obra fa un pas més en la consolidació del seu estil característic, en el qual el folk quebequès, els sons d'inspiració tradicional d'altres contrades i l'electrònica de ball conformen una amalgama de fusions amb personalitat pròpia i inconfusible, optimista i engrescadora. Acompanyada habitualment per una banda de gran nivell, són ja més de 400 els concerts que la carismàtica Mélissande ha donat arreu del planeta, una diàspora que l'ha consolidat entre les artistes quebequeses més conegudes i valorades. Una part important de l'èxit de Mélissande radica en els seus directes d'energia contagiosa, en els quals sempre aconsegueix que el públic canti i balli amb l'alegria que transmet l'espectacle. Nosaltres en vam ser testimonis el 2018, quan vam veure i escoltar la quebequesa en un dels escenaris del Festival Womex d'aquell any a les Palmes de Gran Canària. Us deixem amb quatre peces ben marxoses de Sir Lamem Longueur d'Onde, Francos d'Amèrique, Sadat Pasdier, Kinshasa Quebec i Saint-Courir Toujours.

amb la següent proposta discogràfica no ens mourem de terres quebequeses. Des de Montreal ens ha arribat fa ben poquet el disc Arriba de Sumuro, una obra del grup Confusión, una banda de punk multicultural que barreja amb molta traça escapant mexicà, cúmbia xilena i música tradicional de la serralada dels Andes en una celebració de composicions rebels i inconformistes. Confusión va ser formada el 2012 per dos immigrants xilens que es van conèixer en el districte de Verdun abans de la gentrificació d'aquesta zona de la ciutat de Montreal. Pablo, un rocker punk de Santiago, i Luciano, un multiinstrumentista impregnat per la música de protesta de la resistència indígena del sud de Xile. D'aquesta unió de forces i talents s'ha anat construint amb el temps, durant una dècada i mitja, la personalitat singular de Confusión, banda cosmopolita, eclèctica i combativa, que amb el disc Arriba de Sumuro fa un pas més endavant en la consolidació de la seva popularitat a nivell nacional i internacional. Escoltarem tot seguit tres peces fenomenals del nou disc de Confusión: Arriba de Sumuro, Traigo de mí y Lo justo.

0: Mare Nostrum, l'espai de més enllà dedicat a les músiques mediterrànies.
1: Arriba el temps de la nostra secció Mare Nostrum, un espai on descobrim aproximadament un cop cada mes les músiques d'inspiració tradicional que es creen i interpreten en els països riberencs del Mediterrani, tot i que en ocasions aquestes músiques ens arriben de llocs llunyans, fins i tot de les antípodes. Avui no serà aquest el cas perquè tenim a les mans una joia procedent de l'illa de Sardenya, 20 de maig, un àlbum editat formalment en aquesta data exacta, el 20 de maig, que continua la línia de fusió que ens ha servit de fil conductor des de l'inici d'aquesta edició de Més enllà número 927. I qui són els autors d'aquesta fantàstica obra coral? Doncs ni més ni menys que l'amic Paolo Angeli, qui ha acostat al seu territori d'agosarats sons mediterranis el cor polifònic masculí Tenore Murales d'Orgosolo, un grup estrictament folclòric d'aquesta localitat ubicada en la preciosa serralada del centre de l'illa. Així doncs, a 20 de maig trobem per una banda la pura tradició coral masculina sarda de Tenore Murales d'Orgosolo i la singular guitarra acústica tunejada del gran Paolo Angeli, barreja ben sucosa, com comprovarem tot escoltant quatre delícies del disc, No si assistiau, Meriare, La Fola i Brames.

0: Arriba el moment de dir-vos adeu per avui i per fer-ho continuarem gaudint fins a completar les dues hores del programa amb el disc 20è Maggio, obra majestuosa on el singular músic sard Paolo Angeli ha unit forces i talent amb el cor polifònic folclòric masculí Tenore Morales de Orgosolo per donar vida a unes cançons que transiten entre les més pures tradicions musicals de l'illa de Sardenya i la ja coneguda experimentació del gran Angeli, músic que cada estiu des de fa anys edita un nou disc, habitualment en solitari, però que en aquesta ocasió arriba molt ben acompanyat. Cal dir que 20è Maggio, a més d'un brillant exercici musical, és un homenatge als pastors de la regió muntanyesa on trobem la vila d'Orgosolo, de la qual diuen que és com una illa dintre de l'illa de Sardenya. Escoltarem encara més peces de Paolo Angeli i Tenore Morales d'Orgosolo, Tramuda i Istranzos. Som sempre a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.
1: Granito e ginepro, solitudine e capre. Questa è la costa nord-orientale della Gallura, la costa smeralda. Qui i pastori hanno venduto la terra alla Gacan. Hanno venduto sassi per milioni. Ora stanno vendendo anche i pastori della Costa del Sole, a sud di Olbia. Fra qualche anno la Costa Smeralda offrirà ai turisti un incantevole soggiorno, ma queste cose forse non le vedremo.

0: Ràdio Cubelles.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe, es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquella llarga durada. Núria. Núria.

0: Un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Núria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest un altre dels temes d'aquella llarga durada.
1: Rock and Classics.
0: Vaig calent als Pets.

0: Rock and Classics.
1: Avui repassant la discografia dels Pets i arribem al clímax comercial, podríem dir, i també d'èxit de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Que començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia! Bon Dia!

Un dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarga durada, un disc festiu que van girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

No digo más.

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta...

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a una nova edició, la que fa 645 de Hot Dance 80. Avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Pet Shop Boys. Escoltarem Italo House. Escoltarem Funky. Escoltarem alguna cançó que va formar part d'una banda sonora d'una pel·lícula dels anys 80 i moltes més coses més. Així doncs, benvinguts a la història del High Energy. Neil Tennant i Chris Lowe són el duet més exitós de la història del pop britànic, amb més de 50 milions de discs venuts. Han definit el so de l'electropop amb una barreja única d'intel·lectualitat, melanconia i ritmes de ball.

La història del grup comença per casualitat al 1981, quan Neil i en Chris es van conèixer en una botiga d'electrònica a King's Road, Londres. Van connectar ràpidament pel seu interès comú en la música disco i els sintetitzadors.

Neil Tennant, abans de la fama, era el director adjunt de la famosa revista musical Smash Hits. La seva veu suau i les seves lletres narratives són el segell del grup. I Chris Lowe, estudiant d'arquitectura amb una passió pels ritmes de club, és el cervell darrere dels teclats i la producció electrònica.

El duet va adoptar el nom de Pet Shop Boys en honor a uns amics que treballaven en una botiga d'animals a Irling. Després d'uns inicis difícils, van saltar la fama mundial a mitjans dels 80, convertint-se en icones no només de la música, sinó també del disseny visual i el videoclip.

A diferència de molts grups dels 80, els Pet Shop Boys mai han deixat de ser rellevants. Han col·laborat amb artistes com Madonna, David Bowie, Lady Gaga i més recentment amb productors de música moderna com Stuart Price.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Estem escoltant a Grant Miller, un home que ha vingut a actuar

Mar Estrella. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors.

0: la música d'Ivana Spagna, tot i que no és espagnola, és italiana i va formar part d'un grup anomenat Fan Fan. Una dona que ha trepitjat l'escenari del Palau Sant Jordi amb la festa La Discoteca de los 80. Recorda, si vols fer una petició, has d'agafar el mòbil i des del WhatsApp envies una nota de veu al 626-440-111. Com aquest amic de Hot Dance 80 que ens escolta cada setmana i al final ha pres la decisió de fer-nos una petició. Escoltem a veure què ens demana.
1: Bona tarda, Josep Maria, què tal? Doncs mira, soc l'Àngel Pallà, de Vic. Doncs m'agradaria escoltar la cançó de Happy Shigre, de P. Lion, de l'any 1983, quan va tenir aquell gran èxit. I bé, tinc grans records d'aquell any, ja que també que en aquella època anava molt a Xauxa, Manlleu. Doncs res, records, una abraçada i un magnífic programa d'aquest que fas del Hot, del Hot dels anys 80, Hot Dance 80. Vinga, una abraçada molt forta i moltes gràcies per tot.

aquesta és la música de P. Lion. Des del seu Springtime ens portava aquesta quitxalla feliç. Com ha dit l'Àngel, va ser un èxit de finals del 83.

finals dels 90, però és que realment és molta i molta qualitat. Ell és Sonic, Sonia Marina Clark, nascuda el 21 de juny del 65. Una DJ i productora britànica de música dance que es va fer famosa amb aquesta cançó i per guanyar el Brit Award a la millor solista britànica el 2001.

0: I allà no és Hot Dance 80, allà és Hot Dance 90, el programa dedicat a l'Eurodance i que s'emet a Xile. Anem a escoltar un intèrpret que se la coneix per aquesta cançó, però té una carrera immensa al darrere.
1: Get off my horse.

Jocelyn Brown, nascuda el 1950, és una cantant americana de R&B, dance i house, reconeguda pel seu èxit Somebody Else's Guy, que va editar 1984. Però voleu escoltar el que va editar el 2025?

Eye of the Tiger, una cançó de la formació Survivor. Fou escrita a petició de Sylvester Stallone per la pel·lícula Rocky 3. La varen escriure Frank Sullivan i Jim Pickering.

és que hi ha cançons que es fan èxit en pel·lícules i altres que són fetes expressament per una pel·lícula, com és el cas aquest. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I ara arriba la música de Rozzala. Ella ja t'ho diu. Everybody's free.

0: Everybody's Free, ella és la Rosala, i ens anem cap a Ecuador.
1: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.
0: Ja t'ho he dit, això és Ecuador. Això és música dance dels 90s.

música dance dels 90, de un dance. I és que a Llatinoamèrica els encanta la música dance dels 90. Però tenim la sort de que la persona que hem conegut de Xile, la que ha fet que el programa s'escolti a aquell país, li agrada fer coses noves i a un programa doncs, dedicat a l'Eurodance li col·locarem cançons dels 70s, 80s. I així s'estaran informats de tot el que va ser la música de les pistes de ball. I així dels 90 ens anem al 2026.

Així s'anomena La última canción, una producció de Paco Pil i la Brisa Play. Això és el que han editat el 2026. I d'una cançó nova a un clàssic. Ell és George Michael, el que va ser el líder de Wham. I això és Carles Whisper.

George Michael va néixer el 25 de juny del 63 i ens va deixar el dia de Nadal del 2016. Això és el que feia amb la seva formació, els Wham!

0: George Michael en solitari i amb Wham! I fent un repàs a les llistes de Tecnopop dels 80s, ens hem trobat això que sonarà tot seguit. Va tenir molt d'èxit i feia molt que no ho escoltàvem.
1: Moto!
0: Des d'un treball anomenat A Secret Wish, ens arriben els Propaganda amb Machinery.

0: I de tant en tant agafem el mòbil, truquem a amics coneguts. Elis i amiga, va, digue'm quina és la teva cançó preferida dels 80. Si és DJ, quina és la cançó més punxada? En el cas d'avui, és un músic molt conegut de la comarca d'Osona que s'anomena Pep Poblet. El vàrem conèixer amb la formació Double Bubble, una formació de l'Esquirol que feia, doncs, vibrar a la gent a les discoteques i als escenaris. Anem a escoltar a veure què ens ha demanat en Pep Poblet.
1: Hola, soc en Pep Poblet, i la meva cançó dels anys 80 no és gaire dens, però és molt de l'època dels anys 80, és el tema Through dels Spandau Ballet. Aquest tema em va marcar molt perquè és l'època que jo vaig formar part dels Double Bubble i Spandau Ballet era una mica un dels grups referents que teníem en aquella època, i el tipus de solo i tot això de saxo en el tema, doncs em va marcar, doncs, el meu també propi estil, que vaig enregistrar molts discos en aquella època. Through, d'Spandau Ballet.

és la teva FM preferida. Anava a dir des del teu Walkman, però els Walkman ara no existeixen. Avui el mòbil segueix per tots. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical amb Bàrbara Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado Escobar. Acabem amb un gran èxit de Phil Collins, una cançó que va triomfar a les discoteques. Escoltem aquest remix de 1988 de In the Air Tonight.

ara. Ho cau un tema de Ata. Walpa. Amuletos. Y nada, y muévete.